fem literal per alimentar les esperances d'un sector, el del llibre i de les idees radicals, que és motor de canvi social i cultural imprescindible per sortir d'aquesta crisi d'una manera diferent. Fem literal per guanyar terreny i no cedir-ne més encara davant dels grans grups econòmics que concentren cada vegada més quotes de mercat. Fem literal, literal, literal. La cultura i els llibres són un refugi. Sigueu benvingudes a la Literal.

0: Señores feudales, patronos de industrias y padres han insistido durante siglos en que la obediencia es una virtud y la desobediencia es un vicio. Mientras obedezco al poder del Estado, de la Iglesia o de la opinión pública, me siento seguro y protegido. En verdad, poco importa cuál es el poder al que obedezco. Es siempre una institución u hombres que utilizan de una u otra manera la fuerza y que pretenden fraudulentamente poseer la omnisciencia y la omnipotencia. ¡Qué vicio tan viejo el de los gobernantes que se creen Dios! Están voceando ese mensaje por toda la ciudad. Volved a vuestras casas, vosotros no entendéis. Quieren convencernos de que el mundo es un enigma cuya solución solo ellos conocen. Quieren convencernos de que nuestro mundo es tan misterioso como el de los antiguos griegos, los cuales debían acatar ciegamente los oscuros designios de sus dioses.
1: Dios, Dios te salve.
2: Hi ha un personatge al poemari La Mel, de Tonino Guerra, que està traduït al castellà i editat per Pepitas de Calabaza. Ell treballa al telègraf d'una estació on fa 40 anys que no passa cap tren. Com no hi ha cap telegrama que rebre ni que enviar, doncs espera sentat amb les mans en les butxaques esperant que arribi algun. D'alguna manera, em fa l'efecte que amb la mateixa actitud d'obediència i també d'esperança sembla estar el conjunt de la societat, esperant que arribi el següent telegrama, és a dir, la següent ordre. Bé, afortunadament, aquest personatge, que tal vegada, en la meva opinió almenys, representa la tendència general, no és representatiu de tot el conjunt. Doncs també en aquest període s'han afirmat molts projectes de veïnat solidari i combatiu.

0: com creem comunitat, què vol dir comunitat per nosaltres? En tots els nostres projectes apareix la paraula, no? I no és una paraula només. Què significa en tot el sentit ple la comunitat i fer comunitat?
1: Una fira de llibres en plena pandèmia és molt complicada de fer. Una fira en plena pandèmia es fa sent molt transparents amb les editorials participants, implicant-les també en les decisions que prenem. En el nostre cas teníem l'opció de passar-nos totalment a lo virtual, que no defensàvem des de la fira, però que si les editorials ho haguessin defensat, ho haguessin fet. I al final el que es va optar entre totes va ser lluitar fins al final la presencialitat i fer el màxim presencial possible a la fira.
2: Parlar de quin és el model cultural que proposem...
0: Borrem aquesta última frase.
2: No, que m'encantaria poder-la respondre, però encara no... Estamos trabajando en ello.
1: Fem una fira en plena pandèmia implica també fer que la participació de les editorials sigui a cost zero. Les editorials participants a Literal, sempre que participen, paguen una quota i aquesta edició no han pagat aquesta quota perquè entenem que la situació de moltes de les editorials independents que participen a Literal és complicada i, per tant, des de la fira hem volgut donar un espai i visibilitat en aquestes editorials a cost zero. I això es compensa, per una altra banda, perquè la base social que acompanya la fira, aquesta comunitat que sempre parlem...
0: La comunitat i fer comunitat.
1: Que fa possible sostenir la fira, ha fet la seva aportació econòmica a través de la campanya de micromecenatge i alhora també perquè l'administració ens ho ha posat econòmicament més fàcil per poder-se donar aquesta fira tal com l'hem tingut. I a banda d'això, sense oblidar també a les cooperatives que ajuden a mantenir econòmicament aquest projecte. I per altra banda, la fira, en plena pandèmia, una fira de llibres es fa tenint una comunicació positiva i transparent cap enfora, cap a la pròpia comunitat i també a través dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials. Creiem que ser positius en moments de pandèmia és importantíssim.

0: Consideramos que la cultura tiene que ser un arma de combate.
1: Maracala.
2: Claro, en el marco de la COVID, donde vemos la reescritura literal del mundo, donde todas de una u otra manera se nos ha sacudido el mundo próximo, donde también vemos básicamente y sentimos un reajuste económico estructural global, una economía que viene a agudizar básicamente, una economía que excluye, que endeuda, una economía que básicamente deja una gran parte de la población fuera, ahí es donde queremos hablar de cultura también.
3: Yo no voy que obviem que si no vigilem acabarem amb una societat on només podran fer de periodistes, només podran fer de creadores els rics i les riques. Això és una cosa que i lliga molt amb la precarietat d'abans del Covid, és a dir, estàvem en una realitat que era una falsa normalitat que no era ni desitjable ni sostenible. I per tant, hem de vigilar perquè si no tindrem només les històries dels rics, no? Llegirem històries de rics en llibres, en pel·lis, en cançons.

0: de cop se'ns va fer explícita la vulnerabilitat i l'atzar, no? De cop un dia podies fer un concert, de cop podies anar de rodatge, de cop el dia següent no podies fer el concert, no podies obrir llibreria, no podies anar de rodatge, no? I això era una sensació terrible, terrible quan som organitzacions molt precàries, molt petites, amb un múscul, però un múscul molt petit.
1: Llavors, també la idea del confinament, curiositat també en el sentit de què passa quan les persones no poden disposar de la seva plena llibertat per decidir fer un gest en una direcció, no? Com llevar-se i sortir per una porta. Des d'aquest gest mínim, que és tan determinant, fins a un gest ja més polític com de reunió social o de manifestació o el que sigui.
2: Amber Ruth Buchani, que és l'autor del llibre que hem publicat Cap altre amic que les muntanyes. Per mi ha sigut molt representatiu d'aquest any perquè fixa't que el llibre ell l'escriu des de la presó, des del confinament, com un refugiat arribat a Austràlia. L'agafen i sense càrrec, sense judici, sense sentència, l'empresonen en aquest camp de refugiats i passarà 6 anys de confinament, no? La seva única via d'escapament és la creativitat, com ell li diu, no? L'art i la possibilitat d'escriure a través de milers de whatsapps que escriu aquesta novel·la i s'acaba publicant i acaba guanyant tots els premis literaris, no? I per nosaltres ha sigut significativa, no només pel fet de que estem parlant de confinament, sinó de que moltes de les coses que hi explica, evidentment no de la violència ni de la tortura que hi pateix, però sí de les sensacions de pensament que té sobre què és el confinament, com els afecta, les relacions entre ells i bueno, com t'afecta a tu individualment, no? El poder o no poder desenvolupar aquest pensament i socialitzar i ser lliure, com et condiciona, no?

que ens passem el dia comunicant-nos ens dona la sensació que ja us, i movent-nos d'aquí a allà i ens dona la sensació que ja som porosos. Però just la lògica de la distribució em sembla que és l'antítesi d'aquesta política de la porositat que reclamem. Perquè el que fem és simplement traficar doncs, amb paraules, amb semes, no? amb símbols, amb els nostres cossos que van amunt i avall, però que no hi ha cap mena d'intercanvi ni d'afectació real dels uns amb els altres. Per això les tecnologies de la informació i la comunicació són tan civilines perquè sovint això ens dona la sensació que participem d'alguna cosa, que estem allà sense ser-hi, aquest somni d'aquesta concepció màgica de la tecnologia que ens permet violentar les lleis espaciotemporals, però és una il·lusió, no? Té un caràcter il·lusori, perquè realment no podem incidir de forma plena en l'esfera pública que creem, perquè és el propi disseny de la interfície el que ens regulat.

0: no hi ha artefactes visibles que ens permetin adonar-nos que estem sent controlats. No?
1: Cadascuna de les plataformes dissenyen ecosistemes i dissenyen arquitectures de comportament, també. No? I el fet de que no hi hagi espai per a la reflexió o espai per compartir idees profundes i elaborades també ajuda a aquesta polarització. Podien haver estat un espai d'emancipació fins que els governs i el món corporatiu va descobrir que aquí hi havia un rèdit, que hi ha unes empreses al darrere, que a més amb cada clic nostre fan diners i tal i tal.

0: m'agradaria anar també a l'aspecte de l'atenció, no? I és també un altre recurs, un recurs escàs que tenim per tot el que augmentaves i per aquesta situació d'infoxicació, no? Que tenim els sentits abrumats de tota la informació que ens pot arribar al llarg del dia. I a més és la pugna de l'atenció el que fa que es puguin prioritzar continguts més exagerats o que en generen més visceralitat o que apel·len molt més a emocions primàries.
1: No? És que darrere la màscara no és que hi hagi la veritat, sinó que darrere la màscara o no hi ha res o hi ha una altra màscara.
2: Mobilitzar bots que retuitegin fins a l'infinit uns continguts, entorpir la conversa a Twitter desmuntant un hashtag.
0: Una de les dades que m'agrada sempre posar damunt de la taula quan parlem de desinformació i de més i de manipulació és una que surt de l'informe de Global Disinformation Order, em sembla que és, de 2019, on bàsicament analitza qui són els productors o qui està finançant les notícies falses, no? O els continguts propagandístics a nivell d'ideologia amb necessitat o amb voluntat d'influir, no? I és curiosíssim perquè una de les fonts de finançament més importants són els propis governs, això com a 80, analitzen com 90 països d'arreu del món, de la OCDE, però també no OCDE, per tant tenim règims democràtics i règims no democràtics i nivells d'índex de desenvolupament humà molt diversos, i tot i així els principals productors són els propis governs o els partits polítics. Una part, no?, molt visible del poder i de l'ecosistema ideològic, el que està finançant això, el que està promovent això, però en canvi, qui va a la presó o per qui es fan les lleis Mordaza i companyia és justament per la ciutadania. No? Per tant, són ells els que enganyen, som nosaltres les enganyades i al final som nosaltres les que patim les conseqüències.
3: Molt fort.

tema que ens preocupava molt i ens preocupa, és aquest tema de la normalitat, és a dir, de les normes que ens constrinyeixen, que ens obliguen a viure i a ser de determinada manera, no? I en aquest sentit, el paper de les normes s'ha fet molt, molt més explícit encara arrel del confinament. També el mateix tema del confinament ja ens l'havíem plantejat abans i, evidentment, quan arriba la pandèmia, doncs és el tema per molta gent. I la qüestió de la normalitat amb A, o sigui, la anormalitat, també ens la comencem a plantejar des del principi, per exemple, quan parlem dels cossos que no s'adiuen a la norma o a les normes, no? Els cossos anormals, a les persones anormals, en el sentit que no s'adiuen al que és la norma constrictiva. I això també penso que és un... Bé, és una font d'inquietud, d'angoixa, evidentment, però també pot ser una font de reflexió que ens inciti a pensar quin món volem, però no després, sinó ja, o sigui, quin món volem ara, quines normes volem canviar o quines normes volem que deixin de ser tan constrictives. Capitalism attacks and destroys all the finest sentiments of the human heart. Ruthlessly sweeps away old traditions and ideas opposed to its progress. And then exploits and corrupts those things once held sacred. Capitalism offers us freedom, but far from freedom, it enslaves us. Enslaves you. Enslaves us. Enslaves you. Enslaves us. Enslaves you. Enslaves you.